0: Bueno, pues ya, ya estamos todos. Monsenebrera, Isabel Morillo, Pepe Luis Vázquez, Pablo Echenique, buenos días. ¿Cómo
1: ¿Qué
0: estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿te has retrasado porque estabas viendo la partida del Papa? ¿O?
1: No, la calle de los Poblados, que es por donde vengo hacia aquí, es un lío. Esa calle es un lío. Sí, es lío. Siempre hay lío ahí.
0: Bueno, tenemos ahora mismo conexión con el aeropuerto del Prat en Barcelona. Está interviniendo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Lorena Enns.
2: Molt bé, doncs, molt bon dia, moltes gràcies per atendre aquest contacte comunicatiu. Acabo d'acomiadar el Papa Lleó XIV. Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya.
0: Se habla d'èxit en l'última etapa de la visita a Espanya.
2: I li he agraït
0: en Barcelona,
2: la visita, li he agraït la seva comprensió, va ser la sensibilitat,
0: la comprensió, la sensibilitat
2: amb la realitat i amb la cultura catalana, i li he agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món,
0: que ha lançat al conjunt de la societat catalana i societat
2: Catalunya amb aquests missatges, amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància,
0: en ser una societat, tolerante, la societat catalana abierta,
2: diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no? Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya
0: vuelve
2: a tornar
0: a valor, lo decía en una frase anterior, el paper de Catalunya al món.
2: I al món, no? Crec que també això s'ha posat de manifest ahir, encara existeixo. Des d'ahir, ahir la Sagrada Família, Catalunya va il·luminar el món, i encara les imatges que vam
0: viure... Catalunya ha il·luminat el món, i aquestes imatges que ens emocionen todavía quan les vemos.
2: Agrair al Papa Lleó XIV aquesta visita que ens ha fet i desitjar-li èxit en aquesta etapa, darrera etapa del seu viatge a Espanya, a les Illes Canàries, no?
0: Antes de iniciar la última etapa de su viaje a las Islas Canarias. Bueno, imagino que eran vendrán preguntas de los periodistas. Vamos a estar atentos a lo que pueda ir contando. Monse, ¿cómo has vivido tú estas jornadas de visita de dos días apenas y no han llegado del Papa a Barcelona?
3: Pues mira, yo como creyente con enorme emoción. La verdad es que me ha parecido, primero con el color propio de Cataluña, que ha sido probablemente distinto del estilo de Madrid, que será distinto del estilo de Canarias, pero con una